0: La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals a la nostra illa, detingut en total a 4 persones, 3 d'elles espanyoles de 42, 60, 62 anys i una altra d'origen colombià de 33. Durant aquesta operació, que va començar el passat dimarts, s'han desarticulat dos importants punts de distribució de substàncies estupefents. Els més actius del llevant de l'illa abastien de droga als municipis de Mó, Sant Lluís i Es Castell. La investigació va començar fa 6 mesos després d'analitzar els informes del Servei de les Unitats de Seguretat Ciutadana, que apuntaven a l'existència d'una estructura organitzada i continuada amb la amb una important capacitat de distribució. Els agents van descobrir que el principal investigat utilitzava el seu entorn familiar com a suport per dificultar la localització de la droga i blanquejar els diners procedents de la seva venda. Els familiars actuaven com a testaferros per obstaculitzar la localització dels beneficis obtinguts amb el tràfic de drogues. Durant la investigació, els agents van efectuar 5 registres, 3 a Sant Lluís, una a Ciutadella i un altre a Es Castell. Els escorcolls van permetre intervenir 237.000 euros en efectiu, 850 grams de cocaïna i 2.000 grams de marihuana, així com confiscar 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, una embarcació, una arma simulada i bàscules de precisió, entre altres objectes. Després de passar a disposició judicial, s'ha decretat presó sota fiança per al cap de l'organització, un home de 42 anys, mentre que als altres detinguts se'ls ha retirat el passaport i se'ls ha imposat l'obligació de comparèixer davant del jutjat cada 15 dies. Canviant de tema, obrim plana política. El PSOE Menorca reclama al PP més consens i criteris científics en les polítiques de protecció pel català que es parla a Menorca i rebutja la politització que es fa, que fan els populars de la pròpia llengua. Els socialistes consideren que el Consell hauria de centrar els esforços en reforçar l'ús social de la llengua, especialment en la modalitat menorquina, en lloc d'impulsar iniciatives unilaterals sobre determinats drets lingüístics que poden convertir la llengua en un element de confrontació política. En aquest sentit, qüestionen que la institució insular presenti com a política de protecció lingüística la declaració com a bé d'interès cultural del menorquí i de l'article salat, mentre impulsa, per altra banda, una moratòria que eximeix els empleats del Consell d'acreditar el coneixement precisament de la llengua per progressar professionalment. El PSOE defensa que la protecció efectiva passa per garantir que el català es continuï xerrant, aprenent, transmetent i emprant amb la normalitat en tots els àmbits de la vida quotidiana. Els socialistes també remarquen que l'article salat no és un fenomen exclusivament del menorquí, sinó que forma part d'una realitat lingüística més àmplia. Per això reclamen que qualsevol política de protecció de les modalitats insulars sigui coordinada i basada en criteris científics i suprainsulars. Finalment, els socialistes demanen accedir íntegrament a l'expedient de contractació de 15.000 euros corresponent a les fitxes i als informes filològics que sustenten la iniciativa per conèixer els criteris de selecció, els requisits professionals i el contingut d'aquest informe. Serra Mare d'Aigua. Menorca manté les reserves hídriques al 34% durant el mes de juliol i continua sent l'illa amb un índex d'aigua més baix de tota Balears. Segons les dades de seguiment de la situació hidrològica de la demarcació hidrològica de les Illes Balears, Menorca conserva el nivell de reserves mateix que el mes de juny i continua en situació de prealerta per sequera. L'evolució contrasta amb el conjunt de les illes, on les reserves també van baixar, però no tant. A Mallorca les reserves van passar del 46 al 39%, mentre que Eivissa es van reduir del 47 al 42. Actualment el 59% del territori de Balears es troba en prealerta, el 31% es troba ja en situació d'alerta, mentre que només un 9,5% es troba en situació de normalitat. Les dades mostren que, a més, hi ha una evolució general a la baixa de les unitats de demanda durant tot el mes passat. El govern preveu que les reserves continuïn disminuint durant aquest mes, una tendència habitual durant l'estiu, però específicament rellevant enguany per la situació de partida ja dels aqüífers. Des del grup ecologista GOP deixen clar que la sobreexplotació de recursos durant la temporada turística és el principal problema relacionat amb l'aigua i asseguren que la solució no ha de passar per desaladores, sinó per limitar aquesta càrrega turística.
1: Quan insistiu, tren més aigua que sa que entra en hivern, estem sobrepassant la capacitat de càrrega de Menorca. I això no ho solucionarem amb desaladores, perquè les desaladores damunt del paper s'aguanten, però una desaladora, per posar-se en marxa i una tercena de depòsits municipals, necessita moltíssims anys. Ens podem fixar en la desaladora que hi ha a Ciutadella. Fa 15 anys que està construïda i encara no està connectada en els principals depòsits municipals.
0: Sentíem la veu de Miquel Camps, portaveu del GOP, qui remarca també que els problemes que comporta treballar amb aigua dessalada són sempre importants i assegura que la situació dels aqüífers

0: Bueno, pues para ti, que esta noche, a última hora, volverás a abrir el WhatsApp, conectar la videollamada para ver a tu hija o a tu hijo, que están fuera, fuera de casa, incluso fuera de España, para ti y para todos los demás, volveremos mañana a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Hoy por Hoy Menorca, Luis Soler.
3: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimarts 18 d'agost de 2026. En la programació estiuenca, el cert és que vivim coses que són molt de l'estiu. I si tens la impressió i la sensació de que Menorca està molt plena de gent i que agobia un poc o molt, que si tens en algun moment determinat la sensació de que no és la Menorca que reconeixes de l'habitual, has de saber que només és perquè és el mes d'agost. I que això passa. Vull dir que passarà, i que ànims, i endavant. Si ens escoltes des de darrere del volant, si estàs conduint, sisplau, en compte, perquè la calor, l'estrès, el que siguem més gent, de vegades hi ha gent que no està molt acostumbrada al que són les carreteres de Menorca. Bueno, hi ha que tenir paciència, agafar un poc d'aire, concentrar-se i tirar per endavant, sempre amb compte. I benvingut, perquè d'aquí fins les dues tenim molt a compartir. Sí, ja ho sé, vols saber quan canvia el temps? Doncs anem a veure. Alguna cosa crec que ens pot avançar en Jordi Urios. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui les temperatures amb pocs canvis a l'illa de Menorca. S'esperen màximes de 34 graus a Ciutadella, 33 a Maó. Pel que fa al cel, predomini de la estabilitat amb cel poc ennuvolat. El vent avui a la tarda bufarà fluix del sud amb brises costaneres. Demà, les temperatures màximes sense canvis. Les mínimes continuen en eixos valors tropicals o tòrrids. A la nit no baixaran dels 26 graus a Ciutadella, 24 a Maó. Les màximes pujaran lleugerament el dijous. A partir del divendres s'espera una baixada dels valors màxims, especialment cap al cap de setmana. Pel que fa al cel, demà poc ennuvolat, amb predomini de l'estabilitat i possibles intervals de núvols alts a la nit. El vent demà bufarà fluix amb tendència a moderat del sud i del sud-oest. És una informació d'AEMET.
5: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
6: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
7: Búscanos en beds.es. Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Esclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en esclaustre.com.
8: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol

Ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en medicina estètica i ginecologia estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.

0: obrim aquest espai que compartim amb el GOM Menorca. Avui reiem amb Miquel Camps, cap d'Ordenació Territorial. Bon dia, Miquel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Aquest passat divendres a Ciutadella hi va haver un sopar a la fresca on se va reiar de l'efecte de la saturació turística. Precisament en els mateixos dies, altres persones hem tingut de visita aquests dies a Menorca. Recordo, per exemple, na Cayetana Álvarez de Toledo, que participant d'una tertúlia a Mercadal, ella ens comentava aquí en aquest mateix programa que considerava que Menorca havia aconseguit una certa moderació en el que fa referència a l'impacte turístic, millor que d'altres bandes. Potser tothom té raó, no?, d'alguna manera.
1: Sí, clar, sempre depèn de què ens comparem, no? Si ens comparem amb Mallorca, on Eivissa sempre està millor que ells, però si ens comparem amb Menorca de fa 15 anys enrere, estem bastant pitjor. És a dir, tenim molt més turisme que abans, però tenim uns problemes que s'han agreujat. Tenim problemes amb els aqüífers, que estem acabant l'aigua a bona part dels municipis de Menorca. Tenim un problema de que els joves no poden accedir a habitatge perquè no hi ha habitatges assequibles en aquesta illa. I, a més, mentre hem augmentat significativament el nombre de turistes, hem augmentat un 80% en 15 anys de nombre de turistes, que són 800.000 persones més de les que venien fa 15 anys. Mentre s'han fet això, la nostra renda per càpita ha baixat posicions comparada amb altres regions espanyoles. Per tant, home, sí, Eivissa està pitjor que nosaltres, efectivament, però nosaltres podríem estar bastant millor del que estem.
0: Precisament avui mateix, al programa també hem estat xerrant amb algunes de les persones que participen d'aquest llibre que es presentarà dimecres, de Quan érem infants i joves, en aquest cas a Ferreries. Aquelles persones que xerraven ens deien, entre altres qüestions, com ha canviat, no?, de quan érem joves i infants. Clar que ha canviat Menorca, però també és una qüestió que se sobreentén que succeeix a tot arreu. El que passa és que no tot arreu s'ha contingut, podríem dir d'alguna manera, el que s'hi pot fer o no amb un territori. I tornem un poc en aquesta idea de que Menorca és una illa, i per aquest motiu hem d'anar molt en compte el que fem o no fem, o deixem fer o no deixem fer, no?
1: Sí, efectivament. Menorca, el que s'ha diferenciat respecte d'altres territoris és que en totes les polèmiques que hi va haver en els anys 80-90 van aconseguir frenar les urbanitzacions d'algunes zones que es volien urbanitzar, platges emblemàtiques i llocs que avui en dia tots els menorquins mostren orgullosos i que, a més, en tenen promoció a les fires turístiques, no? Però aquestes victòries ara s'estan veient afectades perquè tenim un creixement de volum turístic que no sembla tenir fi, no? I la dada és aquesta, no? Si en 15 anys hem afegit 800.000 persones turistes que venen, clar, aquestes 800.000 persones, a més, necessiten mà d'obra per atendre-los, és mà d'obra que ve de fora, i tot això és gent que estem posant damunt silla. Cada persona que ve a Menorca necessita aigua, no només per beure, sinó per dutxar-se, per rentar-se roba, per rentar-se casa, etc. No? Llavors, ens estem quedant sense aigua. Enguany tenim els aquífers més baixos que recordin tota la història. Fins quan volem seguir afegint gent, perquè seguim fent promoció turística com si no hi hagués un demà. Llavors, jo crec que això és el debat que hi ha a Menorca. No és un debat de si volem turisme o no volem turisme, és intentar reduir el debat perquè no hi hagi debat. No, no hi ha ningú dels que es mobilitzen que demani que no hi hagi turisme. La gent s'està mobilitzant per demanar que es posin uns límits, perquè Menorca és una illa

0: per tant tenim un territori i uns recursos limitats, i si els sobrepassam, com molts pensam que ja ho estem fent, això genera tota una sèrie de problemàtiques que molts els podríem estalviar. És a dir, Menorca podria viure molt millor del que està visquent en aquests moments si baixàssim una mica la bimbolla aquesta del volum turístic.
1: En efecte, i en la mateixa línia, també en aquests dies hem pogut xerrar i entrevistar a l'economista Pere Pons Ester, que ha fet un estudi recentment comparant com han evolucionat diferents illes al món, i explicava que, efectivament, no ens hem de plantejar si el problema és el turisme, perquè no ho és. El problema probablement està en que hem posat tots els ous a la mateixa panera, no? És a dir, hem de poder sempre realment diversificar l'economia, i més prest que tard.
0: Sí, efectivament, aquest estudi d'en Pere Pons Ester, que és un economista, diguéssim, lligat a Menorca, planteja com han evolucionat diferents illes del món i diu que Menorca s'està salvant per tota la protecció territorial que es va fer en el seu dia, però que està baixant de posicions en qualitat de vida degut a la massificació. I, per tant, jo crec que aquest debat és molt pertinent a Menorca. És a dir, fins quan volem seguir creixent en volum turístic? Ens interessa seguir creixent en volum turístic? Ens interessa posar desaladores per poder créixer 200 xalets més a la costa de Sant Lluís? Aquests són els debats que hem de tenir a Menorca, no? I això són els debats que vam tenir a Menorca fa 25 o 30 anys, i se va decidir que Menorca havia de ser un lloc diferenciat i que volíem conservar tota una sèrie d'elements diferenciats. Això, ser diferent, ens ajuda també en temes turístics. Però si entram dins aquesta roda de la massificació, degradarem el nostre producte turístic i degradarem la qualitat de vida del resident.
1: Si hem de posar límits, quins serien els límits? Perquè aquí és cert que segurament hi haurà molta gent que li té por al fet que hi hagi prohibicions, barreres, línies vermelles, però d'alguna manera, o tal vegada hem de repensar-ho de manera diferent i començar a cercar a veure si, com també en el seu dia des del GOP es va fer esment, no?, en aquelles xerrades, no?, potenciem l'economia blava o potenciem aquells territoris de custòdia agrària, per exemple.
0: Sí, jo crec que hi ha, a Menorca hi ha, sobretot en l'àmbit ciutadà, no tant institucional, però en l'àmbit ciutadà hi ha molts de debats que s'estan produint amb participació d'economistes i de gent que pot aportar visions interessants des del punt de vista econòmic de com anar diversificant l'economia de l'illa i no seguir posant tots els ous en el mateix paner, i sobretot no intentar que aquest paner turístic cresqui encara més, no? Llavors, jo crec que això anirà sortint, no? Al final, aquí tots els que vivim a Menorca volem tenir una qualitat de vida bona. Sabem que les coses canvien. A Menorca de fa 70 anys no és d'ara ni ho té que ser. Però ens hem de plantejar si a Menorca d'aquí 15 anys volem que sigui Eivissa, perquè aquest és el camí que està induent, no? Llavors, quins han de ser els límits? Bueno, nosaltres pensam que el tema de les reserves d'aigües estan marcant uns límits. És a dir, quan insistiu, tren més aigua que se que entra en l'hivern, estem sobrepassant la capacitat de càrrega de Menorca. I això no ho solucionarem amb desaladores, perquè les desaladores damunt de paper s'aguanten, però una desaladora, per posar-se en marxa i que una tercena de depòsits municipals necessita moltíssims anys. Ens podem fixar en la desaladora que hi ha a Ciutadella. Fa 15 anys que està construïda i encara no està connectada amb els principals depòsits municipals. Per què passa això? Bueno, sí, podem donar s'ocupa moltes coses, però al final s'acaba imposant la lògica de que l'aigua de salada és molt més cara que l'aigua de pou i tothom intenta emprar aigua de pou. Fer les connexions en els depòsits municipals impliquen d'expropiar terrenys amb propietaris que no estan d'acord, que van a judici, tot això s'allarga moltíssim. Per tant, la situació que tenim als aqüífers de Menorca, l'any que ve tindrem una situació pitjor que la que tenim. I és hora de que ens plantegem com podem reduir consums d'aigua que no són imprescindibles i on volem posar el límit del creixement, perquè si no ho fem, és qui ens veurem afectats, serem els residents.
1: Podríem dir que en el que fa referència a quina és la fórmula per limitar el turisme, podríem tenir algunes idees i contrastar-les, però, d'altra banda, també podríem dir que alguns altres indrets ja n'estan posant en pràctica i les podríem mirar d'adoptar aquí a Menorca.
0: Sí, efectivament. Una prova claríssima és la limitació de vehicles turístics, per exemple. Això ja s'està aplicant a Eivissa i a Formentera, que són dues illes que estan al costat, són la mateixa comunitat autònoma, És a dir, no tenim cap diferència amb elles. I nosaltres tenim una llei des de 2023 que ens permet limitar els vehicles turístics. Quan poses un límit en els vehicles turístics, que no vol dir que no hi hagi cap vehicle turístic, sinó que se posa un límit, pots aconseguir que la bimbolla aquesta de juliol i agost, que ho supera tot, que fa que les depuradores no funcionin, que la recollida de fems no funcioni, que hi hagi tant de problemes per abastir aigua a la gent, pots aconseguir, limitant els vehicles, que aquesta bimbolla de juliol i agost se rebaixi. I llavors la gent podrà tenir cotxe de lloguer setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, però tindrà uns límits entre mitjan juny i mitjan setembre. Aquestes mesures jo crec que són molt assenyades per evitar superar aquesta capacitat de càrrec. I són mesures que ja podríem tenir en marxa ja, no els imposades, perquè el Consell Insular de Mallorca no s'ha posat a fer feina, però, com dic, altres consells insulars del mateix color polític sí que ho estan fent. Per tant, necessitem que la veu de la ciutadania vagi creixent per animar les institucions a que prenguin mesures reals amb aquesta problemàtica.
1: D'aquí que hi hagi hagut un sopar a la fresca recentment i que en continuem veient diferents actes que ens duen a carrers, a places, a indrets on hi ha debat, hi ha una, en definitiva, s'explica, s'expressa el que s'hi han de posar límits. Avui ho hem comentat i compartit breument amb Miquel Camps. Gràcies per haver-nos acompanyat des del GOP i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.
2: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
1: 12:36.
3: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 18 d'agost amb Edu Zendan. Bon dia.
4: Bon dia, Lluís.
3: Hoy por hoy, Cadena SER.
1: Menorca manté les reserves hídriques en el 34% durant el mes de juliol i continua sent l'illa amb l'índex més baix de tota Balears.
4: Segons les dades de seguiment de la situació hidrològica de la demarcació hidrològica de les Illes Balears, Menorca conserva el mateix nivell de reserves que al juny i continua en situació de prealerta per sequera. L'evolució de la nostra illa contrasta amb la del conjunt de les Illes Balears, on les reserves van baixar del 45 al 39% al mes de juliol. Mallorca va passar del 46 al 39, mentre que Eivissa va reduir les seves reserves del 47 al 42%. Actualment, un 59% del territori de Balears es troba en prealerta, un 31,6% està en situació ja d'alerta, mentre que només el 9,5% es troba en una situació de normalitat. Les dades mostren, a més, una evolució general a la baixa de les unitats de demanda durant el juliol. El govern preveu que les reserves continuïn disminuint durant el mes d'agost, una tendència habitual durant l'estiu, però especialment rellevant enguany per la situació de partida dels aqüífers. Des de grups ecologistes com el GOP, deixen clar que la sobreexplotació de recursos durant la temporada turística és el principal problema relacionat amb l'aigua i asseguren que la solució no ha de passar per les desaladores. Així ens ho deia tot just fa uns minuts Miquel Camps, portaveu del GOP.
0: Quan insistiu, tren més aigua que sa que entra en hivern, estem sobrepassant la capacitat de càrrega de Menorca. I això no ho solucionarem amb desaladores, perquè les desaladores damunt del paper s'aguanten, però una desaladora per posar-se en marxa i que una tercena de pòsits municipals necessita moltíssims anys. Ens podem fixar en la desaladora que hi ha a Ciutadella. Fa 15 anys que està construïda i encara no està connectada amb els principals depòsits municipals.
4: Camp remarca també que els problemes que comporta treballar amb aigua desalada són més grans i assegura que la situació dels aqüífers serà pitjor l'any que ve.
0: Al final s'acaba imposant la lògica de que l'aigua de salada és molt més cara que l'aigua de pou i tothom intenta emprar aigua de pou. Fer les connexions en els depòsits municipals impliquen d'expropiar terrenys amb propietaris que no estan d'acord, que van a judici, tot això s'allarga moltíssim. Per tant, la situació que tenim als aqüífers de Menorca, l'any que ve tindrem una situació pitjor que la que tenim. I és hora de que ens plantegem com podem reduir consums d'aigua que no són imprescindibles i on volem posar el límit del creixement, perquè si no ho fem, els qui ens veurem afectats serem els residents.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals a Menorca i ha detingut 4 homes, 3 d'ells espanyols de 42, 60 i 62 anys i un de colombià de 33 anys.
4: Durant l'operació duita a terme passat dimarts s'han desarticulat 2 punts importants de distribució de substàncies estupefents, els més actius de Llevant, que abastien els municipis de Mossèn Lluís i Castell. La investigació va començar fa 6 mesos després d'analitzar els informes del Servei de les Unitats de Seguretat Ciutadana que apuntaven l'existència d'una estructura organitzada i continuada amb una important capacitat de distribució. Els agents van descobrir que el principal investigat utilitzava el seu entorn familiar com a suport per dificultar la localització de la droga i blanquejar els diners procedents de la seva venda. Els familiars actuaven com a testaferros per obstaculitzar la localització dels beneficis obtinguts en el tràfic de drogues. Durant la investigació, els agents van efectuar 5 registres, 3 a Sant Lluís, una Ciutadella i un altre Castell. Els escorcolls van permetre intervenir 237.000 euros en efectiu, 850 grams de cocaïna i 2.000 grams de marihuana.
1: El PSOE Menorca reclama al Partit Popular més consens i criteris científics en les polítiques de protecció del català que es parla a l'illa i rebutja la politització que els populars fan de la llengua.
4: Els socialistes consideren que el Consell Insular hauria de centrar els esforços a reforçar l'ús social del català i especialment de la modalitat menorquina en lloc d'impulsar iniciatives unilaterals sobre determinats drets lingüístics que poden convertir la llengua en un element de confrontació política. En aquest sentit, qüestionen que la institució insular presenti com a política de protecció lingüística la declaració com a bé d'interès cultural del menorquí i de l'article salat, mentre impulsa per una altra banda una moratòria que eximeix els empleats del Consell haver d'acreditar precisament el coneixement de català per progressar professionalment. El PSOE defensa que la protecció efectiva passa per garantir que el català es continuï xerrant, aprenent, transmetent i emprant amb normalitat en tots els àmbits de la vida quotidiana. Els socialistes també remarquen que l'article salat no és un fenomen exclusivament menorquí, sinó que forma part d'una realitat lingüística més àmplia. Per això reclamen que qualsevol política de protecció de les modalitats insulars sigui coordinada i basada en criteris científics i suprainsulars. Finalment, els socialistes demanen accedir íntegrament a l'expedient de contractació de 15.000 euros corresponent a les fitxes i als informes filològics que sustenten aquesta iniciativa per conèixer els criteris de selecció, els criteris professionals i el contingut d'aquest informe.
1: Una dona ha resultat ferida aquest dimarts a la via de Ronda de Mó després de ser atropellada mentre creuava un pas de vianants.
4: La dona de 17 anys anava conduint un patinet elèctric a l'alçada de l'estació de servei CEPSA en el moment de creuar. Una altra dona que conduïa un Citroën C3 ha impactat amb ella. Ràpidament s'han desplaçat fins allà diverses dotacions de policia local i ambulàncies del 061 que han atès a la jove ferida de moment encara no es coneix l'abast de les seves lesions, tot i que ha estat traslladada a un centre hospitalari. L'accident s'ha produït pocs minuts després de les 8 del matí, ha provocat fortes retencions en una zona de gran densitat de trànsit.
1: El partit animalista PACMA valora positivament els resultats de la campanya científica MoviMovie, que ha permès localitzar 48 catxalots al nord de Menorca, prop d'un 20% dels quals eren cries. La formació considera que aquestes dades confirmen la importància d'aquestes aigües com a zona de reproducció i cria d'aquesta espècie.
4: PACMA reclama reforçar la protecció de l'àrea i garantir la tranquil·litat dels animals davant el trànsit marítim i les activitats recreatives. L'organització defensa que la presència de mares i cries obliga a extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta que pugui alterar el seu comportament. El partit recorda que el catxalot està catalogat a Espanya com a espècie vulnerable i que la normativa estableix una zona de protecció de 500 metres al voltant dels cetacis. En aquest espai està prohibit perseguir, tocar o alimentar els animals, interceptar-ne també la trajectòria, travessar un grup o separar-ne una mare de la seva cria. També no es pot nedar ni bussejar dintre de la zona d'exclusió. PACMA reclama que els resultats de la campanya científica es tradueixin en mesures efectives de conservació, més vigilància i una major informació dirigida al sector nàutic.
1: I en esports?
4: L'esports de travessa de l'illa de l'Aire Punta Prima tornarà aquest estiu amb una edició especial que combinarà esport, natura i compromís amb la conservació marina. La prova es celebrarà aquest dijous, dia 20, a les 6 del capvespre i recuperarà el repte de travessar nedant el canal que separa l'illa de l'Aire amb la platja de Punta Prima. La iniciativa vol posar en valor la reserva marina de l'illa de l'Aire com a espai emblemàtic del litoral de Sant Lluís i de Menorca. Enguany, a més, servirà per celebrar la nova normativa que limita a 10 nusos la velocitat de les embarcacions dintre de la reserva i prohibeix la circulació de motos aquàtiques. La mesura respon a una petició del Fòrum Illa de l'Aire i pretén reduir la pressió sobre l'entorn i millorar la seguretat dels usuaris. La travessa principal tindrà un recorregut de 1.500 metres amb sortida des de l'Illa de l'Aire i arribada a Punta Prima i estarà limitada a 100 participants. També hi haurà una prova de 1.000 metres amb sortida i arribada a Punta Prima. La vessant solidària permetrà fer una aportació voluntària durant la inscripció que es destinarà íntegrament al projecte Fòrum Illa de l'Aire de Menorca Preservation.
1: Més informació a les 2 a l'hora 14 i a radiomenorca.com.
5: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
6: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
7: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Sclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en sclaustra.com.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alayor, Mao y Citadella. Hobbymart, desde 1976, alargando tus veranos.
3: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
4: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
5: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecocer, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
6: Obrim el nostre Ecocer. Estem amb aquest programa que fem amb l'Associació de Productors d'Agricultura i Ramaderia Ecològica de Menorca, APAEM, i allà on tenim ara ocasió i oportunitat de conversar amb el nostre següent convidat. És el director tècnic de CBPA i del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, Jordi Rivera. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: S'han presentat dades noves, les dades estadístiques, en aquest cas corresponents a la producció agrària ecològica de 2025, i volem focalitzar un poc entorn al que són les que ens afecten a Menorca. I per aquest motiu voldríem demanar... Menorca ha superat per primer cop les 9.000 hectàrees dedicades a la producció ecològica. Per ser concrets, 9.071 hectàrees. Això és un 7,5% més que l'any passat. Quina lectura fa des de CBPAE d'aquestes noves hectàrees incorporades en només un any?
7: A veure, aquí el primer que veiem és que ja quasi estem vivint com una cosa habitual aquest creixement, perquè any rere any seguim augmentant el número d'hectàrees i també el número d'operadors. I això el que demostra és que és un sector que està en creixement, que no ha arribat en el seu top any, o sigui que encara té marge de créixer més. Ho veiem a Menorca, com has ben dit tu, amb aquest 7,5% d'increment respecte a les darreres dades, però també puja a totes les altres illes. Per tant, és una dinàmica general a les Illes Balears i, per tant, molt contents del sector, com està, del múscul que té i de l'evolució d'aquestes hectàrees.
6: Una de cada quatre de les que hi ha Balears és ecològica. A Menorca aquestes xifres fila fins al 28%. Per què Menorca va un pas per davant en aquesta meitat del camí cap als objectius europeus?
7: A veure, no tenim, diguem, no hem fet aquest estudi, sí que veient un poc com és, diguem, les circumstàncies de cada una de les illes, entenem que pel model d'explotació que hi ha a l'illa de Menorca és més, diguem, és més fàcil per arribar en aquest percentatge del 28% de superfície agrària útil. Tant a Mallorca com sobretot a Eivissa, les explotacions són molt petites. Està molt segregat. Per tant, necessitem un increment molt alt del número d'operadors perquè això també repercuteix en el número d'hectàrees. En canvi, en el cas de Menorca, un titular d'una explotació, quan s'inscriu, inscriu també un número molt alt de superfície, 100, 200 hectàrees, per tant, se nota molt aquest increment. També mos passaria al contrari un moment donat si hi hagués baixes, o sigui, quan hi hagi baixes d'operadors, també se nota molt a Menorca, perquè amb un amb un producte que s'ha donat baixa, va associat una reducció d'hectàrees important. Jo crec que aquest seria el motiu més important per veure aquesta diferència respecte a altres illes.
6: Si mirem el mapa de Menorca, Ciutadella lidera clarament la superfície inscrita amb més de 2.400 hectàrees, seguida de Maó i Ferreries. Hi ha diferències estructurals entre la zona de Llevant i la zona de Ponent, o respon simplement a la mida dels termes municipals?
7: Sí, jo entenc que és més per la mida que tenen els termes municipals. I això també ho notem a la resta de les illes. També uns termes municipals amb una gran superfície també fa que també tinguin moltes hectàrees ecològiques inscrites. No hi ha, diguem, una diferenciació clara entre Mo i Ciutadella de per què a Ciutadella hi ha més hectàrees o manco que Mo o amb els altres termes municipals de Menorca, perquè a tots ells, a tots els termes municipals de Menorca, més o manco trobem diguem, el mateix model d'explotacions, la diversificació de cultius, per exemple. Per tant, no és que hi hagi una cosa que faci que la balança se decanti cap a un terme municipal o un altre.
6: El 65% del sòl ecològic menorquí es dedica a pastures i a farratges. Estem davant d'un model clarament orientat a donar suport a la ramaderia sostenint el paisatge tradicional?
7: Sí, clarament. Més o manco, en aquest cas, el sector ecològic no difereix gaire de, diguem, de la producció convencional. O sigui, el que trobem, el que impera a Silla de Menorca són això, aquestes pastures, aquesta producció de cereals i lleguminoses i tot que va destinat en aquesta alimentació de ramat, que també està inscrit, encara que la seva comercialització no és, diguem, no és proporcionada amb el número d'explotacions que tenim inscrites, però sí que aquest ramat inscrit necessita aquesta alimentació ecològica que prové d'aquestes pròpies explotacions. Per tant, és normal que sigui el percentatge més alt de cultius siguin aquest tipus. Encara que hi ha altres cultius que no són tan majoritaris, però sí que hem notat que en els darrers anys són els que van creixent més, sobretot en els que és de solivar, per exemple.
6: Parlem de ramaderia. Comptem amb 90 explotacions ecològiques a l'illa, on destaca l'oví amb prop de 2.600 caps, el boví amb més de 1.200. Com està responent el sector ramader menorquí als reptes actuals de costos i canvi climàtic des de la perspectiva ecològica? De fet, en aquests dies on tenim una crisi de l'aigua, s'estava començant a assenyalar com grans consumidors de l'aigua, entre d'altres qui treballa en el camp particularment, recordant que el sector ramader consumeix molta aigua i proposant que d'aquí a poc sigui l'aigua depurada el que hagi de canviar el torn de l'aigua que s'utilitza habitualment.
7: Sí, a veure, és que és de ramat, que si veiem més o menys el que feim és mantenir el número d'explotacions que teníem l'any 2024, o sigui, l'any 2024 eren 89 explotacions i a 2025 s'incrementa amb una explotació. Per tant, aquest creixement no és tan alt com en el cas de la superfície agrícola, però tenint en compte totes les dificultats que té la ramaderia ecològica, que en molts de casos també passa en la ramaderia convencional, sobretot pel tema de les sequeres, així com comentaves tu, que hi ha hagut els darrers anys, però també tant la guerra d'Ucraïna com se diran també ha afectat en el cas de la compra de pinsos per alimentar en aquest ramat, malalties que hi ha hagut en els darrers anys, o sigui, són molt de condicionants que ens podrien donar a entendre que la ramaderia ecològica no pugés, sinó que que de vellers, sobretot això, per les dificultats que s'estan trobant els productors ramaders en els darrers anys. Per tant, tot i aquestes dificultats se manté, que és com un miracle, si mos basem en el cas del problema de l'aigua, és un problema que és, afecta tant en el sector ecològic com en la producció convencional. Sí que és vera que després també aquest recurs, que a vegades més escàs, també competeix amb el turisme, que també és important el que consumeix d'aigua el sector turístic. Per tant, també s'hauria d'estudiar i veure que com se pot equilibrar tot això. I també el sector turístic el que fa també és competir és en l'accés a terres que poden tenir els productors, i també mos passa en el cas de la producció ecològica. El ramat inscrit, al contrari del sector convencional, que et pot tenir tancats a una nau, en el cas de la producció ecològica, aquest ramat ha de pasturar, ha de tenir accés permanent a l'aire lliure. Quan competim, quan el sector ramader competeix en el sector turístic i no pot accedir a terres, també això dificulta que aquestes explotacions ramaderes puguin créixer. Per tant, trobem aquestes dificultats en el cas del sector ramader.
6: Hem sentit, a més, aquests mateixos dies, algunes veus que deien que com a Menorca en el seu dia va aconseguir agafar la matèria prima, que és la llet, per donar o afegir valor i convertir-ho en formatge, tal vegada s'hauria d'extendre un poc aquesta fórmula a molts altres productes i productors per d'aquí al futur. Ara, actualment, ens assenyem en dades concretament d'agricultura ecològica, però tenim 156 operadors a Menorca, 100 productors i 56 elaboradors. És fonamental aquest increment d'elaboradors per garantir que el producte ecològic no només es conreï aquí, sinó que també es transformi i deixi el valor afegit aquí a l'illa?
7: Sí, sí, és bàsic. O sigui, si aquests productors ecològics no tenen darrere unes indústries que puguin elaborar els seus productes, per això, per poder donar aquest valor afegit d'un producte transformat, que a vegades té fins i tot més bona sortida que un producte fresc. Si no hi ha aquests elaboradors, els productors a poc també anirien desapareixent. Per tant, és superimportant que també hi hagi aquest creixement en el cas dels operadors que són elaboradors i també comercialitzadors, que estan inclosos també dins aquest grup, per poder sustentar el que és la superfície inscrita de Menorca.
6: Doncs, Gerard Nivera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ecoser i fins una propera ocasió.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
5: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecoser, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuina per a tu.
8: És la una de la tarda, són les 12 en Canàries. Granada cierra edificios públicos tras los terremotos de esta mañana. La última réplica notificada por el Instituto Geográfico Nacional ha tenido una magnitud de 4 y el epicentro se ha situado en Alendín, en el municipio en el que ocurría el temblor también el pasado viernes. El principal monumento de Granada, que es la Alhambra, ha tenido que ser desalojada como medida de precaución. Vamos a esta Radio Granada, Jaime Bezmar.
9: Casi una decena de terremotos de magnitud entre 2,5 y 4,8 han sacudido esta mañana la provincia de Granada. Los granadinos se han tirado a la calle entre enero. Nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
10: Nosotros trabajamos aquí en la frutería y mira que estas máquinas son pesadas. Esto se movía que parecía un flan. El suelo se movía, mucho ruido de 6 terremotos.
11: Ha sido horrible. Además, el ruido así.
9: El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha confirmado que 3 personas han resultado heridas a consecuencia de esta secuencia de terremotos. Se siguen reportando daños materiales no estructurales en la Alhambra. Los fuertes temblores han provocado el desalojo del Alcázar y la suspensión de las visitas a los palacios. En el centro comercial Nevada de Armilla se han producido desalojos de clientes. El Ayuntamiento de la capital y la Diputación han acordado con carácter preventivo el cierre temporal de todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público.
8: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaparecido tras sus vacaciones. Lo ha hecho en Ribadeo, en la provincia de Lugo, durante un homenaje al expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Feijóo acusa al actual ejecutivo, al de Pedro Sánchez, de estar ausente durante la crisis de Ceuta. Califica también de camarilla a los ministros del gobierno.
12: Permítame que les invite a imaginar, sin ir más lejos, qué hubiera hecho, qué hicieron hombres como Leopoldo Calvo Sotelo o Adolfo Suárez ante una situación sin precedentes, ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta. Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
8: Desde el PSOE, la vicesecretaria general y líder en Andalucía, María Jesús Montero, se centra en el presidente de Ceuta, en Juan Jesús Vivas. Piden al Popular que se mantengan un perfil propio frente a los que empujan, dice Montero, para que se provoquen enfrentamientos, en referencia a Génova.
13: Creo que el gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad propia autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración, porque muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias, por ejemplo, Génova. Y yo quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio, que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar.
8: Más asuntos. Las exportaciones españolas volvieron a marcar un récord en junio. Las ventas al exterior superaron los 35.000 millones de euros. Es la cifra más alta registrada para este mes. Supone un crecimiento del 5,3% en comparación con junio del año pasado. Estefanía Salvatierra.
14: El impulso llegó del sector energético, cuyas exportaciones se dispararon un 50%. De manera mucho más contenida crecieron las ventas de productos no energéticos, apenas un 2,4%. La Unión Europea continúa siendo el principal destino de los productos españoles y concentra más del 62% de las exportaciones. Además, se alcanzaron cifras récord de ventas en países como Alemania, Portugal o Polonia. Fuera de la Unión destacan mercados como Estados Unidos, donde las exportaciones españolas crecieron más de un 4%. Sin embargo, las importaciones aumentaron todavía más, casi un 16%. Esto elevó el déficit comercial hasta los 7.600 millones de euros. Es más del doble que un año antes.
8: Y el militar de la UME fallecido en un accidente de tráfico mientras participaba en la extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca ha recibido hoy la Cruz al Mérito Militar a título póstumo. El jefe de la Unidad Militar de Emergencia se la ha entregado a su familia en un acto al que también ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vamos a Zaragoza, Ana García Cortés.
15: Javier García tenía 39 años y era natural de la Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, y pertenecía al 4º Batallón de la UME. Falleció el domingo tras despeñarse el camión autobomba con el que trabajaba en el incendio que asola parte de la provincia de Huesca. Esta mañana, y tras cerrarse su capilla ardiente en la base aérea de Zaragoza, se ha celebrado el funeral en el que el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entregado a la familia del fallecido la Cruz Amarilla al Mérito Militar, un reconocimiento a su trabajo a título póstumo.
8: Y nos queda el deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el último día sin fútbol hasta el 31 de agosto, un día en el que también termina el mercado de fichajes en España, y uno de los nombres del verano es Julián Álvarez. Simeone le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Málaga. El técnico del Atlético de Madrid ha hablado de la situación del delantero, remitiéndose a las palabras de Gilmarín sobre que no está en venta.
17: Es el dueño del club, tajantemente habla de la manera en cual habló. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
16: Además, en el Barça esta mañana han pasado las pruebas médicas Rodri y Cancelo. El capitán de la selección será presentado esta tarde. De segunda, el Girona ha comunicado que abre expediente disciplinario a Sigankov. El centrocampista ucraniano quiere salir del club y ayer publicó mensajes privados con gente que trabaja en el Girona. Y en el Master Mid de Cincinnati esta tarde juega Dani Mérida contra Fritz.
8: Pues de momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
11: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
6: 1:06, escoltes d'Avui per Avui Menorca d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026. A la primera del nostre programa hem estat xerrant entorn a la situació de saturació turística. Ho hem estat comentant i compartint amb el GOP Menorca i hem estat xerrant amb en Miquel Camps. Saturació turística i totes les qüestions que toquen aquest tema passant per l'aigua.
18: Quan en estiu tren més aigua que sa que entra en hivern, estem sobrepassant la capacitat de càrrega de Menorca. I això no ho solucionarem amb desaladores, perquè les desaladores damunt del paper s'aguanten, però una desaladora, per posar-se en marxa i una tercena de depòsits municipals, necessita moltíssims anys. Ens podem fixar en la desaladora que hi ha a Ciutadella. Fa 15 anys que està construïda i encara no està connectada amb els principals depòsits municipals.
6: Miquel Camps augura que l'any que ve serà pitjor que aquest pel que fa referència al tema del recurs aigua. I també hem estat xerrant a la primera dins l'Ecoser, aquest programa que fem amb la APAEM, l'Associació de Productors d'Agricultura i Ramaderia Ecològica de Menorca, entorn a dades i estadístiques. Ens agrada tant en quant ho fem amb Geroni Vera, de CBPAE, entorn a saber què diuen aquestes dades. Bueno, les dades, certament, xerren de que hi ha un camí que s'està duent a terme força interessant, que augmenta el territori, diguem, que es dedica a la producció. Hem mirat les dades amb prou distància per veure la part més positiva i la que no ho estan. I també pensant en quina mena de qüestions els hi falta al present i al futur de tot aquest sector, com, per exemple, el poder fer arribar el fruit, mai millor dit, del que és la feina dels productors fins al consumidor final.
19: I aquests productors ecològics no tenen darrere unes indústries que puguin elaborar els seus productes, per això, per poder donar aquest valor afegit d'un producte transformat, que a vegades té fins i tot més bona sortida que un producte fresc. Si no hi ha aquests elaboradors, els productors a poc també anirien desapareixent. Per tant, és superimportant que també hi hagi aquest creixement en el cas dels operadors que són elaboradors.
6: Això la primera del nostre programa. Ara en fem una petita pausa i de seguida en Bec Portell ens proposa una altra de les seves dedicatòries de seu, que ja sabeu que són musicals.
20: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
21: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diego Ortiz, El Arte de las Glosas, Comet Música. Dimecres, dia 19 d'agost, al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
22: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
0: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
2: Dedicatòria amb Bep Portella.
23: Hola, molt bon dia. A finals dels anys 50, un fiat prodigi d'espiano clàssic, en Pere Janer, va rebre una beca per ampliar estudis musicals a Londres. Quan va tornar a Barcelona, el 1960, en Pere va dur una guitarra elèctrica i s'idea de formar un grup de rock i de blues. Passarà un temps fins que aquesta idea prengui forma. En Enric Fuster, en Rafael de la Vega, en Enric López, tenen el local d'assaig en el carrer Comte de la Salt i actuen a petits locals com el Texas, la Cabanya o el Kit Kat. És en el Texas on coneixen el holandès Willie Knapp, que completarà el quintet. L'any 1963 els fitxarà a la casa EMI per La Voz de Su Amo i van gravar un EP amb un tema d'Elvis Presley. En Fuster se'n va anar i va formar el grup definitiu amb el canvi d'en Willie per en Joan Miró. L'any 1964 van gravar una versió espanyola de La Casa del Sol Naixent que va arribar a la nombre 1 i els va dur a centrar-se en el rhythm and blues. L'any 1966 van treure el seu primer LP en el qual aconsegueixen col·locar sis temes seus, entre els quals destaca La Leyenda. L'època daurada de Lone Star arriba a la meitat dels anys 70 i continua fins a l'any 2000. Lone Star no és un grup dels anys 60, sinó que va començar als anys 60 i va tenir una llarga trajectòria. Jo us he triat una cançó de 1968, Mi Calle, que és el germen de rock dur fet a Espanya, està inspirada en el carrer de Robador de Barcelona, marginalitat, cases demacrades, filles descalços, bars de mala mort. La seua força es troba en la presència d'una secció de dents i uns cors molt acurats. Segur que la recordeu. Molts anys després, Loquillo va treure la seua versió d'aquest mateix tema, però res que superi aquells pioners de rock, blues, a Espanya. Mi Calle, Lone Star.

0: Píndoles de Història de Menorca amb Amador Marí. Amador, bon dia.
1: Bon dia.
0: El nostre amic, historiador i membre de l'IME ens ajuda a fer un recorregut per la història de Menorca. I setmana rere setmana hem anat activant de moments de la història de Menorca que ens duen a un període que era conegut com la Guerra del Francès, una qüestió en la que Menorca, d'una o una altra manera, certament també va participar.
1: Sí, sense cap dubte. Bé, com recordareu, el darrer dia van... A proposta dels gremis, el governador i els regidors de Mahó van demanar que els mariners britànics mantinguessin sort de la ciutat. L'almirall Collingwood es negà, argumentant que no volia intervenir en les qüestions internes d'Espanya. L'historiador Pere Riudavets va afirmar en la seva coneguda Història de Menorca que el que realment se li va demanar en Collingwood és que prengués possessió de l'illa en nom de Gran Bretanya i que aquest no va accedir. La veritat és que no tenim cap prova documental de que es prodigués aquesta petició. El que sí coneixem, perquè ho he explicat en altres capítols, és de les simpaties dels militars anglesos cap als menorquins i també podem dir que van exercir tota la seva influència per ajudar-los quan la revolta fracassi. Així i tot, aquest tema ens queda una mica fosc. No sé prou bé perquè en Pere Riudavets va afirmar aquesta qüestió. Jo sempre he pensat, tinguent en compte quan va néixer i quan ell va viure al llarg de tot el segle XIX, que devien ser rumors que circulaven per Menorca i que ell havia escoltat de Lot, però no en tenim cap prova. Bé, tornarem als gremis. Des del començament de la revolta, tant els gremis com els habitants del castell, això sí, en la conformitat dels clergues de Mo, exigien l'expulsió del bisbe Juano. Així va arribar al punt que un grup d'incontrolats de Lo i Mercadal van intentar anar cap a Ciutadella per expulsar-lo a la força. Van ser detinguts i la cosa no va anar més. El bisbe va aprofitar la rivalitat entre Mo i Ciutadella per obtenir el suport de ciutadellencs. Ens va convèncer de que el que els maonesos volien era traslladar el bisbat a Mo. Finalment, el governador, cansat de tots els conflictes que provocava la presència del bisbe a Menorca, el va amenaçar de que enviaria forces a Ciutadella i l'expulsaria per la força. Així el bisbe va abandonar Menorca i es traslladà cap a Mallorca el 8 d'abril de 1810. Hi ha que dir que dos dies després va ser executat a Palma el capità maonès Joan Mercadal, conegut com capità La Broma. Era un dels 26 detinguts els primers dies durant els avalots i que va ser enviat a Palma. Se'l va acusar de ser instigador de tots aquests fets i va ser executat. El van afusellar, però no era més que un cap de turc i sense cap dubte no va tenir cap influència en la revolta. Això no vol dir que no hagués actuat amb alguns saquejos. Cal dir que era un home que tenia mala fama i que abans havia fet de pirata, que no de corsari, que són coses diferents i qualque dia hi haurem d'entrar. Bé, el mes de maig, les autoritats maoneses encara mantenien esperances de poder conservar l'autonomia i les franquícies que havien aconseguit i van fer un oferiment d'indemnització econòmica en el govern espanyol a canvi de poder-se quedar com estaven. El 9 de maig el governador va fer un nou ban on va decretar l'expulsió de tots els espanyols i estrangers de Menorca que haguessin arribat a Silla des del 8 de juliol de 1808, amb excepció dels menors de 14 anys, els homes majors de 60, les dones de més de 50 anys i els homes casats amb menorquines.

0: No s'instal·la la nova planta. La nova planta és va ser els decrets que, en el cas de la Corona d'Aragó, van extendre les lleis de Castella a la Corona d'Aragó. Fins aquell temps, en els temps dels Àustries, tant Castella com la Corona d'Aragó tenien lleis diferents. I arrel de la guerra de successió i els decrets de nova planta, s'extenen a la Corona d'Aragó les lleis de Castella, però no a Amèrica. Amèrica continuarà amb les lleis que havien tingut en temps de Habsburg, fins que en Carles III va decidir imposar les lleis de Castella a Amèrica, i això va provocar un seguit de revoltes que es anaran produint, fins que finalment arribaran a la independència de les colònies americanes a principis del segle XIX, però que des de la dècada de 1760 això ja va venir clarament. Deixarem aquest tema perquè seria molt llarg, però és curiós que per exemple, a Quito, en el 1767, fessin un decret quasi clavat en aquest. Perquè el tema era que el que no els agradava a aquella gent també volien expulsar els funcionaris, vull dir, era el mateix problema, perquè el que no els agradava era que els apliquessin les lleis de Castella. I segurament els menorquins es van sublevar, entre altres coses, perquè no els agradava que els apliquessin les lleis de Castella. Per tant, davant d'un mateix problema, van trobar la mateixa solució.
1: Sí, em sembla, podem mirar d'anar a indagar un poc amb els detalls precisament del que va ser aquest moment de la història, ja en un proper capítol.
0: Sí, després ja veurem en el pròxim dia, diguem, com es derrumba aquesta revolta i qui hi ha darrere.
1: Doncs ja veus, de mica en mica ens anem adinsant en moments destacats de la història de Menorca, i així com anem fent aquest viatge i aprofundint amb les paraules d'Amador Marí, entenguem-ho molt millor, i xalant, disfrutant-ho. Amador Marí, gràcies per haver-nos acompanyat avui i ens hi retrobem en la nostra propera píndola.
0: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me cada setmana.
2: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Renovables a Menorca. Com serà l'energia del futur? Amb Mireia Casinos Caus, enginyera industrial, experta en energies renovables i cap de l'equip tècnic d'energia eòlica a UL Solutions. Presenta Elena Vilches, regidora de l'Ajuntament. Dimecres 19 d'agost a les 20 hores a la placeta de l'Església. Ajuntament d'es Mercadal.
3: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
5: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Cirasa Auto Center, concessionari oficial Kia en Mahón o visita-nos en kia.com.
1: I si ens escoltes dels de la mà, navegant des de Cebre, que amb la previsió meteorològica per als navegants per avui a Menorca, a la costa nord, és de component nord 3 a 4, rolant a sud i sud-oest a partir de mitjanit. Això queda amb una situació de marejol a Maró, amb mar de fons del nord d'un metre. La costa sud és un poc diferent. La costa sud tenint component nord 3 a 4, rolant a sud i sud-oest per la tarda, tindrem marejol augmentant a Maró. I al canal de Menorca, la situació també és de component nord 3 a 4, rolant a sud i sud-oest per la tarda, anirà passant al final de la jornada a 4 i 5, marejol augmentant a Maró, amb mar de fons del nord d'un metre. Ara el que fem és apropar-nos a una platja. Avui anem a Renal d'Encà.